Aquests són els nostres consells. Taques de cafè. Si per aquí ha hagut un pot de cafè damunt la camisa o els calçons, el millor que podeu fer és aplicar un poc de gel picat damunt la taca. Així se diluirà un poc el cafè i quan renteu la roba se n'anirà completament la taca.

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

0: soy Candela de Calamillor.
1: Son Nadal de Llumallo.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Fora moscards. Si no voleu tenir moscards a que vostre, seguiu aquest consell. Cremeu unes fulles seques d'herba lluïssa. A més de deixar una bona olor, els moscards fugiran.

0: Hola, soy Paula Domínguez y quería mandar un saludo y un abrazo fuerte para todos los oyentes de Radio Murta. Espero que os guste.
1: No, aquesta nit amor no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren

coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt abraça, poc estreny. Se refereix a la limitació de fer bé moltes coses a la vegada.

Aquests són els nostres consells. Ungles més sanes. Perquè les vostres ungles creixin més sanes, fortes i més ràpidament, podeu provar a beure, abans de cada menjada, un tassonet d'aigua amb una quaradeta de vinagre de poma. Vos assegurem que els resultats són excel·lents.

coneguem les nostres dites i refranys. Els dilluns, les egos no baten. Se diu al·ludint a aquelles persones que els dilluns no estan per fer feina perquè han passat el diumenge ballant, jugant o beguent.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Arròs blanc. Aconseguireu un arròs molt més blanc i gustós afegint unes gotes de llimona a l'aigua o l'ou de bollir. A més, també quedarà més tendre.

Coneguem les nostres dites i refranys. No diguis mal del dia que passat no sia. Vol dir que mentre quedi temps a passar, se pot esperar un bon resultat.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
2: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900 535 961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.

0: José Ignacio desde Palma.
1: No, Rosario, estrenguer -se.
2: Soc la Teresa de Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
2: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
3: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
4: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
5: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Taques de grasa. Com a remei d'urgència, escampau per damunt del teixit tacat, sigui del tipus que sigui, un pot de farina d'arròs. Deixeu que actuï, cepilleu i rentau com de costum. La farina d'arròs absorbeix fàcilment l'excés de grasa.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta, telèfon 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: na Batista da Rafal.
1: Ana Catalina das Foldas.
2: Ana Maria Madalena de Salanich.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

d'aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals, a Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
2: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que Reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApp 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
0: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
4: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estam implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.

Aquests són els nostres consells. Ben morenes. Treu el suc d'un colombre, pepino, pelat i afegiu mitja curada d'aigua de roses. Apliqueu-lo abans de prendre el sol, sense oblidar el protector solar. Veureu com s'accelera es tornar més morenes.

0: Bon dia, molt bon dia a tothom. Que estic de content d'estar en aquest poble fantàstic en un dia calorós, però que és com ha de ser. Perquè Ràdio Murta ha arribat a sa poble. I encantadíssim, jo li donaré les gràcies al nostre amic, al senyor Balda, però el primer de tot, a tothom que mos està escoltant ara mateix, a la 88.4, 104.2, a Sola Nord, i a Menorca, a la 90.8. També mos podeu escoltar per la televisió. Sí, senyora, des de la TDT, sí, i en l'aplicació del mòbil, en la app de www.grup4.com. Què vos pareix? Allà som online, streaming. Sí, aquestes paraules jo també m'acuia, me queden grosses, no vos penseu, eh? Molt bé, bon dia a tothom i benvinguts a una nova edició de Ràdio Murta al carrer. Avui hem tret els micròfons de l'estudi per viure en directe una de les cites més estimades i emblemàtiques de la pobla, el Mercat d'Estiu. Des d'aquest punt de trobada, que cada diumenge omp el centre del poble de sa poble, ple de vida, de color, d'activitat. Bon dia tengui, bon dia tengui. Vos acostarem les històries, les experiències i els protagonistes que fan possible que aquest mercat continuï sent una referència per residents i visitants. Pagesos, comerciants, restauradors, clients fidels i representants municipals passaran avui pels nostres micròfons per compartir amb tots nosaltres el que representa el mercat per sa poble. Gràcies per acompanyar-nos i vinga, comencem. I comencem el programa especial d'avui amb el Bal de sa poble, amb el nostre amic, hola, amb en Biel Ferragut, amb qui xerram de la importància que té aquest mercat dins la vida econòmica i social del municipi.
1: Bon dia, bon dia. Què tal, com estàs?
0: Molt bon dia.
1: Aquí estem ben exposats, suposo que ho veus.
0: No, no,
1: aquí,
0: ja,
1: afortunadament,
0: ja ho veig.
1: Afortunadament.
0: No, no. Biel, estimat Balda, tothom. Jo me diuen, Manu, és que tu te conec molta gent, sempre vaig saludant gent per carrer, però
1: sí,
0: res, una broma de vora tu, eh?
1: No, aquí estem entretenguts, no mos avorrirem.
0: Molt bé, a part que estàs ben acompanyat, aquesta atleta que veig per allà, però és una regidora que conec de fa molt d'anys.
1: Una impulsora del mercat, en primer lloc, dona-li les gràcies a ella, primer.
0: I li dono les gràcies perquè fa una feinada, jo me'n record quan era regidora de festes, val, que ja fèiem festes i tal.
1: Ja
0: i
1: te llogava per sa Holi.
0: A sa Holi. I és una passada de regidora. Bon dia, bon dia, bon dia.
1: I doncs, sí, un agraïment per ella, per tota la feina que fa per...
0: Fais bona feina.
1: Impulsar el mercat i el comerç.
0: Molt bé, molt bona feina. El mercat d'estiu, jo això ho he vist altres bandes, inclús de la península, on han impulsat mercats, fires i cosetes en l'estiu, maldament siguin pobles de centro, no és així?
1: És així. Home, doncs sí, la veritat és que el nostre mercat està molt consolidat. Hi ha una petita diferència de si ven a l'estiu, més que res pel tema de la calor, que la gent compra un poc més prest. Ara, per exemple, en zona dels pollastres, que si vols en podem comprar un.
0: Que fa l'hora, també.
1: Venen més prestet. Així com en si ven, potser venen a les dues a darrera hora, en l'estiu venen més prest i hi ha algunes setmanes a platja. Per tant, els horaris canvien un poc. Però el que és la dinàmica del mercat, la veritat que estem molt contents i l'hem de seguir impulsant. De fet, quasi estem fent campanyes normalment fotos que fem cada diumenge per posar-lo en valor i molta gent que ve de fora i gent d'altres pobles perquè també els preus aquí dins del que agafa són un poc més barats que les zones turístiques. Les zones turístiques que tenim aquí a prop, la veritat que els preus és un poc a l'alça i tenim gent del Cudi Pollança que venen a comprar aquí perquè se senten pues, amb un preu més real, menys turístic, ho direm així.
0: I mira quina gent, el mestre Xesc Reina.
1: Xesc, mira per on.
0: Aquest home de sobrassades i de més en sap.
1: Bueno, mira per on. Per això dic que és un mercat molt dinàmic i la mostra d'en Xesc és l'exemple.
0: Ja que passes per aquí, te saludam.
2: Cada dia em vendran a mi també.
0: Sí, què tal? Se sobressada... Escolta,
1: no, ara pots demanar el mercat, l'opinió del mercat.
0: El saludarem, si de per ahir ve, senyor.
1: Claro que sí. És una entrevista...
2: Bon dia.
0: Ara venc de fer un variat. Jo li he dit a en Biel i dic que es pica-pica, callos en saladilla, llengua, dic que es pica-pica, que piqui. A la següent. Se sobressada, maldament en l'estiu, coenta, no?
2: Si t'agrada, sí, clar que sí. A més, el pebre refresca.
0: Sí?
2: Tots els països àrabs mengen picants. I nosaltres, encara que ens agradi o no, som una mica...
0: Som, ve d'allà, sa cosa.
2: Sí, a més, el cel no és de ningú. I sempre som fills del cel on vivim.
3: Ah, molt bé.
2: Claro. Moltes vegades em diuen, si els embotits ets d'aquí o els d'allà. No, no. Els embotits són fills del cel on neixen, i les espècies i les costums. Després, a moltes coses ens semblem moltíssim, no hi ha res més a dir.
0: I què tal la vida, Xesc?
2: Fantàstica. Fent diumenge, tots els diumenges vinc aquí a fer el cafetet. Cafetet, talladet. El meu amic Julián, que és un pintor que fa 30 anys que tots els diumenges fem el mateix, si no estic de viatge. I al final tots som molt normals i tranquils.
0: I de Joan Permís d'Esbatla, d'en Biel, te volia saludar perquè t'havia passat per aquí.
1: Sí.
0: Encantat i enhorabona per aquesta feina fantàstica que fas. Tu saps que jo som amic teu i que segueix la teva trajectòria sempre. Vagis on vagis i facis el que facis, que tens unes creacions en el món de la xarcuteria, de lo que és la gastronomia i del menjar, que ets un crac.
2: Me vuelto loco.
0: Sí, no. És que tots els bons cuiners, creadors, han d'estar un poc entronadets, perquè si no, no va bé, m'entens?
2: Bueno.
0: Han de tenir una creativitat.
1: Sí, genialitat.
0: Una genialitat.
2: No us passeu. Això és molt... Les paraules grosses són per gent grossa. Jo soc petit, faig la meva feina i fa 42 anys que faig el mateix. No soc bo, soc pesat.
0: Gràcies per estar amb altres.
1: Gràcies.
0: Molt bé, és que havien de saludar en Xesc.
1: Pues això, lo guapo, d'aquest programa d'avui, és la proximitat amb la gent, per saludar la gent, veure el mercat real.
0: És el mercat real, i jo estic molt còmode amb tu, perquè així com tu vas saludant a la gent, a les pobleres, jo és la meva manera de ser, la proximitat, no? I que la gent diu, ostres...
1: Clar, no, i a més, molta gent, si no ve a la plaça, no pari diumenge. És un costum que tenim els poblers i gent que ve de fora que necessiten sortir. Si no, no pareix, perquè te falta qualque cosa. I ja de bon matí ja se sent bé. Moltes vegades, com has fet tu, brenen, bueno, una bona solareta, i ja van a comprar. Per tant,
0: com se feia en aquell temps, com se feia tota la vida, no?
1: Sí. És així. És una cosa que és veritat que, afortunadament, aquí a la Pobla encara se m'entén.
0: Exacte, aquí vas. Que jo ara, per exemple, he anat a comprar espà a un forn. Mm-hmm. He comprat un llonguet. He comprat una panada. És a dir, i mira que jo som llonguet. Jo som palmesano, que t'he d'anar a contar. Però, Biel, mira una vela com disfrutes
1: no,
0: croissant.
1: No passa gana, tampoc.
0: No. Idò, a Palma, tu entens perfectament com a poble està al Vallès de la Costa, no és el mateix.
1: És un ambient diferent, la gent és diferent. Bé, vosaltres que aneu a pobles, us supos que, clar, la diferència és brutal. Però això és el guapo, també, no? Que sigui proper i que mos ajudem un en sol d'altre. I nosaltres, d'Ajuntament, el que feien les diferents campanyes sempre mirant que tinguin una proximitat màxima amb la gent, que és el que la gent valora, al cap i a la fi.

0: president, fa ja un any i pico, i que se diu una associació d'empresaris que es diu Demà, i també fan campanyes per promocionar el comerç, campanyes de Nadal, i fem feina junts, i el que hem de fer feina junts per continuar amb el comerç cap endavant.
1: Comentaves, Biel, que si no vas a la fira, no vens per mercat, però és que no es diu menjar. I els diumenges, en què ara hi ha gent, molta gent, fantàstic, que van a missa.
2: I a avui, missa primera.
1: I avui, alerta.
0: Bon dia. Avui ve el bisbe.
1: Avui ve el bisbe.
0: Sí, és així, a les 12, d'aquí una estoneta.
1: Que bé, no?
0: Pues, mira, una coincidència. Sí, sí. Perquè hi ha una sèrie de parelles que se volen casar i havia de venir. I, no és que se casin avui, però els vol conèixer.
1: M'encanta.
0: No? És un bisbe també molt proper.
1: Sí.
0: I això també. Ah? Bueno, ve de tant en quant, però avui tenim la sort que vendrà.
1: Avui,
0: no? D'aquí una estoneta.
1: Avui té a de redona. Avui té a de redona. Conta-mos, quin...
0: Bon dia.
1: Malament ho estaven xerrant. Bon dia. Quin paper té actualment el mercat d'estiu dins la vida de la Pobla i què representa per vosaltres, per l'Ajuntament, mantenir i potenciar aquest espai?
0: Per nosaltres, jo dic, és bàsic. Nosaltres cada diumenge feim publicitat tant per les xarxes com jo també a nivell particular i la regidora.
1: Tu ets les primeres relacions públiques.
0: I a part d'això, és que sortim nosaltres a fer la volta. Sortim i, per tant, el vivim el dia a dia. Per tant, és una simbiosi entre que l'Ajuntament fa tot el possible per recolzar-lo i també hi participar. No és una cosa virtual, és real, i com pots observar, malgrat un dia com avui, que és un dia un poc pesat a nivell de calor, doncs la gent surt i la gent compra, que és el que hem de fer.
1: Molt bé. I com valorau, així com me contes que la gent malament faci calor, surt i ve, com valorau aquesta resposta dels veïnats i de la gent que
2: bon
1: per visita?
2: Va bé.
0: Vale, llavors ja xerram. Sí, ja li comentaré.
1: Això m'encanta, veus? Ara qualcú, per lo proper que ets, te dirà... Biel, tinc un problema en el trispol de fora que nostre, i ho has de venir a
0: reclamar. És que m'ha demanat per un familiar que precisament he vist el dematí a missa primera, que m'ha anat, que era a les 8:30, i ara que això veïnada m'ho demanava, que tal. I el que t'estic dient, o sigui, per nosaltres, el mercat és una part del poble i se demostra dia a dia i diumenge a diumenge. El que hem de fer és potenciar-lo i ajudar i participar, sobretot nosaltres. També la regidora, suposo que vos ho explicarà, el Joriol i el Gost, se farà un altre mercat artesà cada dimecres, al vespre, de les 7 a les 11, coincidint en tapes, que també se fan les tapes. Per tant, també és una iniciativa que també se fa, que també és important. I a part d'això, el dimarts, cada dimarts, també de matí, se fa un mercat de fruita aquí a la plaça. Per tant, mirant de potenciar, gràcies a la feina que fa la nostra regidora, tot el que és l'eix comercial i la part del mercat, sobretot.
1: I dinamitzar. Després xerrem amb ella, però ja t'he dit que això dels dimecres, sobre baixa cap vespre, bé, ja estem a les tapes, que per aquí, torna-hi, però se menja molt bé. I tens per triar.
0: Sí, no. Això t'ho puc garantir. La veritat que tenim un dels punts forts del nostre poble de la gastronomia, la qualitat i el preu. I, per tant, ben contents que estem. Perquè ja t'he dit, quan voltes, jo tinc que això costa un de voltar ja de bon dematí, que també te comanen feines, tot s'ha de dir, bon dematí. El meu és a un lloc amb una feina són 3 o 4. Per tant, és genial. Fora demanar pressupost ni res. Per tant, és una cosa que jo m'agrada també. I però serveix per dinamitzar i per conèixer la realitat del dia a dia del poble, que al final és tancat a un despatx, això no ho veus.
1: Mos estàs contant a Val de sa Pobla actuacions que s'estan impulsant per dinamitzar el comerç local, que després xerrarem amb la regidora, que està fent una feina fantàstica. Per anar acabant...
0: També com una comuna, també t'ho explicarà, que és ara una campanya que es compra i viatja.
1: Compra i viatja.
0: Que és durant els mesos de juliol i agost, totes les compres de més de 10 euros, de tots els comerços, manco el que són benzineres i grans superfícies, pues participaran en un sorteig de 5 viatges a Menorca i bueno, seran durant aquests 2 mesos i crec que el dia 2 de setembre que se farà aquest sorteig a l'Ajuntament.
1: Però m'encanta, perquè així estimula-nos així i te fa ganes que dius, i si mos toca. I el que hem xerrat, del comerç local, del comerç de proximitat. És a dir, les botilles, els bars...
0: És així. És així, és el que hem de potenciar i anem fent campanyes durant l'any i ara, aquest mes d'estiu, tenim aquesta.
1: Bona iniciativa.

0: Quin missatge perquè va, Biel, amic Balla, voldries enviar a tota la gent que visita el mercat?
1: Jo, en primer lloc, agrair-vos que heu vingut a la Pobla, a Bel i tu, perquè és veritat que per jo, per naltros, per tant la regidora com jo, és un orgull que vengueu aquí. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com ho duim? I... I el que t'anava dient, això és el guapo del mercat dinàmic.
0: No m'ho veus, jo,
1: però... El que hem de transmetre i convidar tots els mallorquins i tota la gent que ven que existís a la nostra illa a venir al nostre mercat i veurà que és un mercat tradicional, un mercat proper i un mercat amb uns preus molt ajustats. Per tant, convidar tothom a venir perquè al final el mercat el feim entre tots. Hem de fer una publicitat, però llavors la realitat ha de ser més o menys el que publicitam, que ara ho pots observar i ja veus que aquesta gent va passant i mos va saludant. Per tant, és un mercat molt dinàmic.
0: M'encanta. Aquí tothom saludant. I a part, dic una cosa. I el gros és mercat, perquè m'he ficat per carrers i dic, per aquí n'hi ha més. No només a plaça.
1: No. Ja fa un parell d'any que la plaça molt va quedar petita i tenim el carrer Mercat, que també ho és, i el carrer de l'Iglesi i la placeta de darrere, la plaça de l'Alexandre Ballester. Per tant, tenim un mercat que s'ha anat obrint.
0: I trobant de tot, trobant plantes, trobant fruites, trobant roba, de tot, i a volar.
1: Sí, cada diumenge, ja t'he dit, en l'estiu, els horaris són... La gent ven més de matina pel tema de la calor, però és cada diumenge, afortunadament. Miram, ja suposo que la regió també vos ho explicarà, de moure-lo el manco possible, que són només dues vegades durant l'any que se mou de la plaça, que sols se passa en Antoni, i qualque data més, que potser no hi ha manera de combinar-ho. Però sempre que se pot, se m'entén. De fet, vam tenir el primer cap de setmana de juny la fira de la patata, la fira nocturna de la patata, que feien divendres i dissabte, i el dissabte acaba d'haver a les 12, i a les 12 del vespre desmuntant la fira.
0: Ja me diràs, sí.
1: Ve la brigada, que això també se li ha d'agrair, perquè és un element important en tot el que fa ara avui mateix, les carpes, tot ens ho han deixat ells. I gràcies a la gran feina que fan ells, el dissabte vespre fan, pràcticament comencen a les 12, 12 i mitja, fins a les 3 i mitja, 4 de la matinada, i a les 4, 4 i mitja, ja entren els primers placers.
0: Ja me diràs.
1: Tot per ajudar en el mercat, a moure-lo, lo manco possible, perquè sabem que és important tenir la gent contenta i toca-los lo manco possible, perquè estan acostumats a tenir un lloc... Els clients també, i quan te'ls mous de carrer, ja no és el mateix. Les ventes ja no són les mateixes. I per això la regidora fa una gran feinada per moure-lo el mínim possible. Un o dues vegades l'any sí que s'ha de llevar, però Sant Antoni és que no... Sí, a més, l'any que coincidirà, a més, en diumenge. Però vull dir, mos trobam en aquestes circumstàncies i miram de fer el màxim de feina possible per no tocar-lo, no moure-lo.
0: És normal que... se toqui el menys possible, però Sant Antoni és la Pobla...
1: Sant Antoni gloriós, de la Pobla protector. Ho de venir també per Sant Antoni.
0: Biel, i del vendrem. Biel Ferragut, Val de la Pobla. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres. Ha estat un plaer, un gustet, de veritat.
0: Molt sentim aquí nostre. Molt sentim aquí nostre. Gràcies per ser convidada, estimat.
1: A vosaltres.
0: Gràcies. A nosaltres, amb Biel Ferragut, es Val de la Pobla en aquest dia fantàstic. Ràdio Murta al carrer, mercat d'estiu de la Pobla. Continuem. Ràdio Murta. Ràdio Murta.
3: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip-Chap. Diversió, aventures, riaes i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts, a les 8 i mitja vespre, tens una cita amb Chip-Chap. Chip-Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol.
4: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses Cadenas. Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
3: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Xerau, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
0: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17 20 10 10 de 7, dilluns tancat. Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclado sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom en col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Calden Day, junto a Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelment, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
5: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.

0: Toni, què dius? Que esteu net, ses paelles?
1: Li surten bé.
0: Li surten bé?
1: Sí.
0: Però ses paelles mai surten dues iguales, es veu, això, Lluís?
1: Ja no els hi fa igual, n'hi ha.
2: No, jo sempre procuro que me surten igual de bones.
0: Igual de bones. Però sempre pot ser que diferent. Tenia un toc més o menys, no? És a dir, no són exactes, no?
2: La paella n'han d'haver fetes moltes perquè sempre te surtin iguales. Però és veritat que una paella que té massa gust de marisc també empalaga, no és de bo millor. I si és insípida, que només hi posen aigua, tampoc no ho seu.
0: No, estic d'acord, Lluís.
1: Hem de posar...
0: El meu amic Pal Tacrespí diu, no, si té molt de gust, que n'hi hagi.
1: En lloc de posar-hi dos pollasses, quatre. Però que se sentirà bé.
0: Escolta, un amic de sa poble, un cuiner que n'ha enviat pepis, me diu...
1: El conec, diria.
0: Que és un goranot.
1: Sí.
0: Me diu, que quan li diuen, quan fa sobrassada, el que sigui, diuen, demà t'està la pasta. I diu, és coenta, diu, sí, és ben coenta. I peia una grapada i n'hi fot un altre viatge més. I diu,
1: ara
0: anem.
1: No, hi fa arròs, aquí.
0: S'amida, no és així. Molt bé, i ja veus que estic aquí super a gust, perquè estic en la Montoni Boussà i el seu net, que és en Lluís Grimalt, però, Lluís, tu tens un mal nom, no?
2: Jo som Lluís Freret.
0: Lluís Freret. Freret perquè té que veure amb el predí o per una altra banda?
2: Per la banda de mon pare. Per la banda del predí som Jardí.
0: Jardí.
2: Ell és un Toni Jardí.
1: Tenc un nom guapo, no?
0: Ben guapo.
1: El dic que les dones estan contentes i diuen de Jardí.
0: Toni.
1: Toni Jardí.
0: No, no, i en castellà, en foraster, que diuen cuidado que no te vayas a meter en un jardín.
2: Exacte. No, hi ha que dir que en són noms. És vera que per molt de puestos me coneixen per Lluís o Lluís Freret. O en Lluís de les verdures, inclús. Però aquí a la poble, res d'això. Aquí a la poble som el net de la Montoni.
0: De la Montoni.
2: Perquè...
0: I no t'agrada?
2: M'encanta.
0: Veus, i ben orgullós.
2: No puc estar més agraït.
0: Perquè jo hi estaria. M'encanta.
2: Sí.
0: M'encanta. Idò, Lluís, saps que te segueix que les xarxes socials i així com estan xerrant aquí amb familiaritat i entremits, fas una feina... Ets un monstru, t'ho he dit de tot cor. Ets molt creatiu... I aprofites molt bé, veig, he notat, els recursos, xerrant del tema de gastronomia, molt ben empleats, no?
2: Sí, la veritat és que...
0: D'on ve això? Si compta'm un poc.
2: Jo, el món de les fruites i les verdures ha estat el que nostre m'han ensenyat. Jo ja de ben petit he estat dins aquest món. Llavors vaig començar la meva faceta culinària perquè m'agradava la cuina ja des de ben petit i he intentat cercar un equilibri que pugui fer les dues feines a la vegada. I tu ja l'has vist, el que se m'adona millor és fer sobretot paelles
0: sí.
2: I tapes també i fer-me eventos amb aquestes coses.
0: Tu vas fent esdeveniments, festes privades i tot això, no és així?
2: Sí.
0: Quina és la teva, perquè tu ets en Lluís Freret, que jo te tenc a Instagram, però quina és la teva marca comercial, per dir-ho d'alguna manera?
2: La meva marca és
0: Lluís
2: el meu
0: Freret.
2: Nom. Sí.
0: Molt bé.
2: El mateix nom és la meva marca i així com la gent me coneix.
0: I te l'heu de seguir, perquè fa molt bona feina. Conta-m'ho un poquet, perquè això és una combinació entre tradició de la Montoni Boussà i el futur amb en Lluís Grimalt i en Lluís Freret. Una família que està vinculada a la venda de fruita i verdura i que representa perfectament el relleu generacional, despredir en el net. Com va començar la vostra vinculació amb el mercat de la poble, la Montoni?
1: Vaig començar l'any 62. Vaig venir amb un pare un parell d'anys. Jo era jovenet en aquest temps. I vaig venir un parell d'anys amb ell i vaig tenir la mala sort que un pare va morir jove, va morir a 64 anys. Però jo vaig seguir i encara venc.
0: Però és que el papà ja estava, ja venia per
1: ja
0: aquí.
1: Ja venia, me va ensenyar a venir aquí.
0: És a dir,
1: venia a vendre el nostre.
0: I doncs, perquè... això ja és una quarta generació, el que ets tu, Lluís.
2: Sí, efectivament.
0: Bueno, això sí que és tradició. I què has après, Lluís, dels predins de la Montoni i de les seves
2: tot.
0: Ensenyances?
2: Tot, bueno, la veritat que tot. Jo veig companys que de vegades que encara tenen el padrí per sort i intenten replegar tot el que les ensenya per el dia que no hi sigui sabreró. I jo, la veritat, que en aquest camí ho tenen bastant fet, perquè sempre he anat darrere el predí. Ja de 10 o 12 anys em va ensenyar a sembrar coses i manejar el tractor i animals i tot aquest món.
0: La pagesia.
2: Ho he après gràcies a ell. Tant dins el món de l'agricultura com el de la ramaderia, el meu mestre ha estat ell.
0: Que bé, la Montoni, deveu estar orgullós d'aquest nen que teniu.
1: Encara tenim ovelles i tenim trutges i ells en cuiden de les ouers i a les estrutges i anant com anant.
0: És una feina. Jo quan veig gent jove com en Lluís, que continua generacionalment amb aquesta feina, perquè és algo jo... Són llonguet, són palmesano, però me considero molt mallorquí. Se mamà és del Gaire, jo visc en el terme de Llucmajor. I m'ha fet passar pena, més d'una vegada, el tema de la pagesia en la gent jove. Però quan veus a gent com en Lluís i tal, vol dir que...
1: No n'hi ha gaire. Han de tenir fe amb això. Han de tenir fe i han de voler aprendre i...
0: I ara has de fer feina, perquè és molt sacrificat,
1: i
0: això.
1: I ara de fer feina.
0: Perquè mai t'orau, mai.
1: Pues mai, ni diumenge ni diumenge.
2: I quan fas una feina, ja tens dins el cap la pròxima per poder-te. Ara ho mai aturar.
1: Això d'animals, ho has de cuidar malament si queda un monjo. Han fugit d'aquí i han d'anar a recollir els animals.
0: Directament.
1: No queda més remei.
0: Directament, sí, sí, sí. Xerram d'animals, xerram de fruita, xerram de verdura. Com ha evolucionat la manera de vendre el producte local? Com ho heu vist, tots?
1: Ha canviat molt.
0: Sí, no?
1: Si no ho veuen, no ho creus.
0: Sí, no?
1: Si no ho han vist, no ho creus. Perquè aquí fa 40 anys o això que venien la boia de botiguers, el dematí, ben dematí, amb un sac d'Inca i de Llubí i d'aquí, i nosaltres bastava el que se podien dur. Venien molt. I ara, només bons perquè duen moltes coses, però llavors duen 10 caixes de pebre i se venien.
0: Tot.
1: Tot. I cindres. I encara me feien venir dijous, perquè nosaltres bastava. I el dijous he vengut molt d'anys i el duen per les botigues. I això s'ha perdut.
0: Bon saluden.
1: Ui. I tothom me coneix aquí.
0: I és entranyable. És que s'ha fet... O sigui, el meu també ja, ho saps, Espredi, no?
2: Ho crec, ho crec.
0: És total. Conta-mos... bé, ell que ja veus, duix més de 60 anys veient l'evolució. Com veus tu... Com encaixeu la vostra faceta de cuiner i divulgador? Perquè divulgador, ets un pot del meu gremi, també, en la feina del mercat.
2: Bueno, hem de pensar que jo veig bastant important el divulgar sobretot els productes nostres de temporada, perquè hi ha productes com el meló, la cindri i la pinya, que tothom coneix i tothom utilitza, però hi ha productes de la nostra terra que s'estan perdiguent.
0: Ah.
2: Com ara, per exemple, hem xerrat aquestes setmanes de ciurons, hi ha ciuró mallorquí, que ara és el moment de recollir bo.
0: Ara és el moment de ciuró mallorquí.
2: Exacte, ara és el moment, i si el recollim el mes passat, que encara és tendre, se pot consumir en verd, el ciuró en verd. Això és una cosa que gairebé s'ha perdut. Això altres...

0: Oh, quin és mercat de sa poble, que lo que em faci. Jo li he dit antes en el pal i en aquests senyors que he entrevistat, dic, jo per començar, ja que som a sa poble, hola senyora, què tal? Som Ràdio Murta en directe. I de, dic, adéu Lluís, dic, mem, li he dit a sa regidora i tal, dic, puc anar a menjar un variat per aquí? I me diu, aquí mateix. I dic, on? I diu, aquí, en Toni Cotxer. I he anat i dic, vull un variadet, perquè també fan llonguets i fan de tot, eh? I damunt ho fan com jo només ho havia menjat a Menorca, que es variat el te poden ficar dins un entrepà, dins un bocadillo, dins un llonguet, perquè a Mallorca no se sol veure, això. A Menorca sí. A Mallorca sí. Tu creus que sí? Ai, no, no, jo a pal penso que jo som de ciutat. Jo som de ciutat. Som un punyetero llonguet. Però els llonguets d'aquí són bons. És curiós, s'assunto. I dic, un variedat. De que tenc això, dic, jo me poses poca cosa. Llengo, callos, pica-pica i ensaladilla. Què n'hi ha aquí? Jo menjat pinyó no l'he menjat, perquè ja vessava el plat. I m'ha encantat perquè es pica-pica. I jo dic, ja que som a sa poble, que cogui. Que ha de ser així. Per què vos conto tot això? He disfrutat com un nen. Perquè nosaltres, allà, des bar de Toni Cotxer, en Joana Company. En Joana Company està aquí amb nosaltres. Hola.
1: Hola, bones.
0: Moltes gràcies per la atenció. Ja m'han dit on envia... Alerta, que hi ha moltes bandes on saps que se pot menjar molt bé i se pot disfrutar moltíssim, però jo volia un variat nostre. I està aquí de vora i he disfrutat moltíssim.
1: Bé, normal. Així vol dir que ho hem fet així com toca.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I aquests joves que m'han atès, superbé. És que el mercat de sa poble també és un motor per sa restauració local. Na Joana Company, que és sa madona. Ets sa madona?
1: Bueno, sí, ara no m'ha quedat més remei que ser sa madona.
0: Home, lo primer, Joana, idò, conta'm per què lo de Toni Cotxer, que m'agrada el vostre logo amb el cotxe i tal.
1: Bueno, ve dels meus sogres, jo me vaig casar amb en Jaume i fa 13 anys vaig quedar viuda i no me va quedar més remei que agafar les riendes del negoci. Però bueno, en teoria tenen dos lots que han d'agafar les riendes ells.
0: Ai, dels he vist a la barra?
1: Ecco, bueno, n'hi ha una a la barra i una dins la cuina.
0: Ah, molt bé. Els atenc... Jo n'he vist dos, un d'ells.
1: Sí.
0: Exacte. Conta'm, què representa el dia del mercat de la poble per vostre negoci? Perquè jo l'he vist a rebentar.
1: Bueno, nosaltres el diumenge representa molt. Representa el que diguéssim tradició dels diumenges, perquè aquí és vera que sempre els diumenges ha hagut el mercat i la gent aprofita per sortir a berenar, a venir a fer vermut, i és una cosa que s'encaixa una cosa en l'altra. Ja és quasi com una excusa d'anar a la plaça i sortir a fer vermut.
0: Així de clar. Perquè vosaltres, que jo és algo que m'agrada, berenars de ben prest, de mitjà de matí i després el que t'ho has dit, l'aperitiu, el vermut.
1: Sí, nosaltres ens hi posem a les 8 i mitja, que tothom té el seu puesto fixo, tu no els... ni se t'ocorres qui seure't a la cadira.
0: No li toquis una taula? No,
1: això sí que no, eh? Ells s'asseven, els diumenges arriben, s'asseven i tu ja saps el que valen. Ben que dic que ja ells t'esperen. I després, a les 11, pues, ve la gent a començar a fer vermut.
0: A començar a partir de les 11 vermut. Sí. I notes més afluències diumenges que altres dies i notes...
1: Sí, els diumenges, de matí tant i a migdia, hi ha moltíssima de gent, molta. El mercat és una font de subsistència per la restauració nostra.
0: Que bé, quin encert, que bé. Joana, què cerca principalment la gent que ve quan arriba a sa poble en el mercat? Tu què penses?
1: Bueno, mam, no és que cerqui. Ells venen a veure, molta de gent de fora no sap el que ve. I n'hi ha que sí, perquè fa anys que es fixa de venir. Però el que venen és una odissea, perquè te diuen, no sé en què venc. Amb l'excusa de venir al mercat, venen al bar. I, clar, s'enduen productes locals i després venen les típiques tapes mallorquines.
0: M'encanta. Quan me dius tapes mallorquines, quan me dius producte local, m'encanta, va molt en nosaltres.
1: Bueno, és que si no seguim les tradicions que nosaltres tenim, arribarem a perdre-ho. I el que no podem fer és
0: perdre. No podem permetre.
1: No.
0: No podem permetre.
1: La nostra essència no se pot perdre.
0: Estic totalment d'acord amb tu, Joana. Com ajuda el mercat a promocionar la gastronomia local?
1: Mos ajuda molt. també hem de dir que tenim una regidora que s'implica molt en son negocis, s'implica molt en la restauració i és vera que ens ajuda moltíssim a que el mercat sempre estigui actiu i ella se preocupa de donar més vida. Si un puesto queda buit, tot un intent omplir-lo perquè se mantengui la tradició dels diumenges.
0: Jo és que no se me cauen els anells, ho repetesc, quan he xerrat de gent de l'Ajuntament, però la regidora és d'aquestes persones que sentes colors i que vol ajudar, vol, s'ho fa seu tot.
1: Ella se sent molt sa poble.
0: Molt bé. Veure,
1: i ella és una de ses lotes que fa moltíssima de feina pel poble i pel comerç, d'ençà que ella ho du, és vera.
0: Que ella se preocupa. Ella, que n'hi hagués com ella per tots els ajuntaments. Ah, i sé el que dic. I no m'ho vull ficar dins un altre baciot, que ja sí. Veureu. No me'n provoquis, Joana.
1: No te provocaré. Però és que Ana Maria Magdalena ho fa molt bé.
0: És una passada, Ana Maria Magdalena. La coneta fa molt d'anys i és una passada. Així de clau dic. O sigui, m'entens?
1: Jo fa molt d'anys, moltíssims.
0: Jo som follower d'ella. Avui en dia, els moderns, anem amb aquest argot.
1: No, jo som molt antiga. Sí. Jo som de tradició molt antiga. Jo m'ha sigut molt de greu amb això.
0: Te faré una pregunta també, Zemem, que tu me puguis contestar. Quin és el secret perquè un establiment com el vostre se converteixi en un punt de trobada per tanta gent? És a dir, perquè dius el nom del teu negoci i tot d'una tal. Jo ara ja t'ho he dit, dic, vaig a berenar, on he d'anar a berenar? Què vols? I dic, a un variat, a un lloc... És que m'han fet així dues persones al mateix temps, eh?
1: Mam, a veure que les redes socials t'ajuden molt. Però nosaltres venim d'unes arrels molt antigues. Venim del boca a boca antic. No venim. Nosaltres seguim mantenint la mateixa. La mateixa essència, o jo ho intento. No, hi ha dies que vol dir... No sempre estic en el 100%, val? Ni hi puc estar. Però sí que és vera que si tu ja vens d'unes arrels, les redes socials t'ajuden un poc. Però també te paren a espanyar molt, eh?
0: Paren fer malbé. Saps que és la millor... Per, jo t'ho dic, jo t'ho dic i tu fes el que vulguis. Però publicitar-se a Ràdio Murta.
1: Ah, vale.
0: Que és lo nostre, és la nostra emissora dels mallorquins, de la part forana, de gent gran, de tal.
1: Vale.
0: Aquesta no te l'esperaves?
1: No me l'esperava. Perquè tothom està en les redes socials i jo som molt...
0: Les redes, les xarxes.
1: Bueno, jo no som molt amiga seva.
0: Escolta, tot suma.
1: Sí,
0: no mos enganem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: Enhorabona per ser bona feina i que continuï molt d'anys, Toni Cotxe.
1: Gràcies, Joana. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Aquí seguim, a Ràdio Murta, al carrer. I bé, més que en el carrer, que sí, som aquí en aquesta plaça fantàstica. Fantàstic, mira quin queda fal. M'encanta. Som en el mercat de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta. Ràdio Murta.
3: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega a Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Cadaval en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
4: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
5: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
6: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
0: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos con la misma ruta y la misma aventura que hicieron que la primera salida fuera un éxito. Únete a nosotros en septiembre y descubre por qué Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline, OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes. Ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.

0: És que no se pot estar millor amb aquesta calor. Vos ho dic així tal qual. Ara, na Joana Company, de Toni Cotxé... No poseu el ventilador aquest. El ventilador sí, però amb el ventall no, perquè peguen el micròfon. Que mos ha duit un ventilador.
1: Ja em mereix tu.
0: Vamos, estem aquí, que m'ha quedat la pell fineta. M'encanta.
1: Se nota.
0: Gràcies. Oh, quina monada. Ventilador que mos duen. Després en Lluís Ferreret, que mos ha duit cindri. I això, i ja és que... I això, aquell va dir... Si esto es guerra, que no venga la paz. Perquè, mare meva, això és una passada.
1: Una passada.
0: Molt bé. Tenim en nosaltres en Joana Paeres, qui és clienta habitual del mercat. És un punt de trobada, perquè jo m'imagino que tu els diumenges, a part de firar, de comprar el que tu ja saps perquè coneixes els puestos, això és el que se diu un meeting point. Aquí te trobes aquí a tothom, cada diumenge repeteixes de veure cares conegudes, no?
1: Molt bé, sí, i t'enganxo, i anar a sortir, esteu que fot en llet tranquil·lament, fer una volteta, avui duen això... Aquesta altra d'això, altra...
0: Què te pareix?
1: Rebostatges...
0: Sí. M'encanta. Un dia l'Ajuntament convida a Ràdio Murta i ho feim en directe.
1: Exacte.
0: No és guapo.
1: Exacte. Ah. Un dia musiqueta...
0: Sí. En Joana, que sap bé el que diu, perquè coneix perfectament el que és el mercat de la Pobla, tu, què és el que te fa tornar cada diumenge en el mercat? Perquè jo ara me poso en situació i el que abans de fer esbriat, ja fet el cafè llet, m'agrada anar a una terrassa d'un bar, llegir un poc el diari... Som molt romàntics, però...
1: No, per això...
0: Què fa venir cada diumenge?
1: Cada diumenge, encara que si facis el mateix, sempre trobes coses noves. Sempre trobes qualcú nou, xerres amb un, xerres amb l'altre, amb aquesta amiga, amb aquest amic... I això fa que cada diumenge tinguis...
0: Hi hagi ganes de tornar.
1: Sí, de sortir.
0: Hi hagi ganes de tornar.
1: Hi hagi ganes de tornar.
0: Què és el que més t'agrada trobar en el mercat de la Pobla?
1: Bueno, m'agrada que faci un bon dia, perquè és veritat, aquesta gent... ho passa pillo en si ven, perquè si no és en diumenge et salta que plou i ara sortir i veure aquest ambientasso m'encanta.
0: Que bé,
1: i
0: empatitzam
1: amb perquè
0: els treballadors i en tal,
1: i ara que també pateixo molta calor, però són d'admirar.
0: Escolta, millor calor que no
1: paren por a xiringuito. Exactament. I venen i no paren muntar i seran d'anar i no sé.
0: Tu ja fa un grapat d'anys que vens per aquí, no?
1: Sí, jo sempre he
0: vingut. Conta-mos, tu com has vist evolucionar els mercats de la Pobla aquests 3 anys?
1: Això sí que ha canviat molt, perquè jo quan tenia nina, no sé, tenia 12, 13, mon pare i mon mare venien aquí. I era una història totalment diferent. Ells venien verdura i venien les dues de la nit a posar la seva taula.
0: T'imagines?
1: Sí. Venien
0: a les dues de la nit i començaven a muntar xiringuito.
1: Muntaven a xiringuito, oh? El deixaven tot tapadet en llençol de saca, fresquet, i després venien...
0: S'anaven
1: a geure, i després venien els de matí a vendre.
0: I presta, i devien

0: de matí, o... És a dir, eren uns altres horaris, això. Ara és horari de... distint, no?
1: Sí, sí, sí. Ah, tu aquí podries venir a les 7 o a les 8 de matí i ara no, no, si vens...
0: Ara és
1: no.
0: més tard.
1: Ha de venir més tard, sí.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Se cursa, la jornada.
0: Conta-mos, quin ambient respires tu aquí cada diumenge? Perquè jo ho he comentat antes en enviar de Nervalla. M'encanta veure fins i tot com van passar turistes, gent resident, gent del poble, gent de ciutat, gent de la part forana.
1: Ve,
0: és una passada, no?
1: Ve molta de gent, ve molta de gent. I més en si va, més excursionistes.
0: Ah,
1: o sigui,
0: sí?
1: Venen autocars i en gent i... No, no, ve gent de fora i és molt agradable, trot jo. Sí, sí.
0: Molt bé. I conta'm, perquè va, què recomanaries a qualcú que encara no hagi vengut en el mercat de la Pobla?
1: Pues ha de venir. Ha de venir, ha de fer la volteta per Cartan i Cotxe, per tots, qualsevol bar de la Pobla que se menja superbé, fer una volteta per mercat, ha de comprar la seva verdureta i qualque...
0: I per enfilar.
1: Sí, qualque cosa, sempre cau qualque cosa.
0: Sí, sí, no, això ja...
1: Hi ha molta ja roba, hi ha molta roba.
0: Hi ha molta sí, roba, hi ha molt de tot.
1: Molta roba.
0: Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: I la gent... Li agrada veure aquestes coses.
0: Molt bé. I doncs, nosaltres, Joana Paeres,
1: gràcies.
0: Qui és la client habitual del mercat de la Pobla.
1: Moltes
0: gràcies per estar aquí amb nosaltres. Que tinguis bon diumenge
1: gràcies,
0: i bon estiu.
1: I bon estiu.
0: Gràcies. Gràcies. Això és Ràdio Murta del Carrer, en el mercat de la Pobla. D'aquí un moment tindrem a la seva amiga Magdalena de la Fuente, regidora de Fires, Comerç, Indústria i Mercats. És així, ho he dit bé. Molt bé, seguim.

0: Els estius, ses veremades, ses excursions...
1: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.

0: Ai, Déu meu, la més gran, ne Rocío Jurado. Varen fer un especial a Ràdio Murto que va tenir un èxit sensacional per mort del seu 20 aniversari de la seva mort. I la veritat és que a nosaltres, en els morteros i a les morteres, mos agrada la més gran, ne Rocío Jurado, clar que sí, perquè mos agrada lo bo. I lo bo aquí a la pobla se troba molta cosa bona, molta. De tot i bo. Perquè es menjar, ja vos dic, que és espectacular. Que de coses bones que jo not, és l'ambient, és bon rotllo. Que empatitzen i s'ajuden uns amb els altres. Però ho he de dir no perquè sigui amiga meva, sinó perquè tots i cada un dels convidats que han passat per aquí de manera aleatòria mos han xerrat bé. Mira l'ella, que mos saluda allà del seu racó. Mos han xerrat tan bé, i jo no m'ha sorprès, perquè jo conec Ana Magdalena de la Fuente, qui és la regidora de Fires, Comerç, Indústria i Mercats, i la conec de fa molt d'anys, de quan era, jo li he tenès balda, regidora de festes, i veig que la cosa no ha canviat. I estic molt content, i jo m'imagino que tu deus estar contenta i orgullosa de que la gent apreciï la bona feina que fas, perquè avui en dia, regidora, no és fàcil, perquè la gent és molt, molt fàcil es trobar es falla, es trobar s'error, però que tots amb els que he xerrat, que jo ja t'ho dic, no me sorprèn perquè te conec, xerrin també d'una persona de l'Ajuntament, això no se troba fàcilment. O sigui, que enhorabona, jo no sé com te sents, tu.
1: Bueno, jo m'he vist sobrepassada avui, perquè és veritat que tinc molt bon feeling amb tothom. El meu és vocacional, és que m'encanta el que faig, i de fet se nota, quan fas una cosa que t'agrada, els resultats són molt positius. I avui en dia que la política està tan mal vista i tots els casos de corrupció i tot això, afortunadament en el polític de barri, de poble, no mos afecta perquè la gent mos coneix i sap com som i sap com actuam i sap com fem feina, i és una cosa totalment vocacional. De fet, jo va arribar un moment de la meva vida que tenia una empresa de ioguer vacacionals i ho competia en l'Ajuntament, i el meu cos va dir basta perquè eren moltes hores de feina, i vaig haver de decidir veurement que deixava. I vaig deixar la feina, vaig deixar l'empresa per dedicar-me única i exclusivament a l'Ajuntament i a fer feina pels poblers, per les pobleres, per la gent que ve aquí. I jo vull sentir aquestes paraules, és que m'ha emocionat molt, perquè és vera que en petit comitè t'ho diuen, però que ho feien públic m'enorgullen molt, i bé, des d'aquí doncs les gràcies, i tenc, això me fa, me dona ànimos per seguir endavant, per seguir fent coses i per ser feliç, que per jo això m'enorgullen molt.
0: Això ha estat un moment molt guapo, un momentazo, hi ha hagut un moment màgic, perquè és així, però la regidora, jo ho puc dir perquè tenc amics regidors, baldes i demés, com us ha comentat, vares haver de triar la feina o fer feina pels poblers i per les pobleres, i vos puc assegurar, i no te faig que tu reflexionis sobre el que dic, però com que jo ho sé de primera mà, de bons amics, com vos dic, vos puc assegurar que el negoci no s'està fent feina a l'Ajuntament, i ser regidor d'un poble, maldament sigui fantàstic com la poble, perquè molts d'ells tenen les seves empreses, els seus negocis, o tenen els seus sous, la seva nòmina, molt ben pagadet a la privada. I qui fa això com tu fas és perquè ho sent de tot cap.
1: Així és, ho corrobor. De fet, me segueix pagant l'autònoma perquè he de cotitzar de qualque manera, però bé, econòmicament no te compensa. Bé, hem de tenir uns ingressos perquè hem de pagar les despeses que tenim mensualment, però és veritat que millor la gent se pensa que guanyant 3-4.000 euros o alguna cosa de més, el més lluny de tot això. Però ja t'he dit que és una feina que compensa amb altres aspectes,
0: amb altres
1: a part
0: aspectes
1: de l'econòmic. Sí.
0: Ara mateix, avui, t'has sentit que t'han fet un regal.
1: Molt bé, avui me'n vaig a que meva, en socó, bueno, que me batego.
0: Molt bé. Idò, estimada Magdalena, conta-mos un poquet. Quina valoració feis del mercat d'estiu d'enguany?
1: Bueno, nosaltres a poble diferenciem el mercat de Sivan en el de l'estiu per l'afluència de públic que hi ha. Per exemple, aquest mercat funciona molt bé la tardor, la primavera. En Sivan També és veure que comptem amb les inclemències del clima, els negocis que venen roba no poden venir si plou perquè la roba se banya i se fa malbé. Els que sí, sempre hi són, plogui, faig neu, faig fred, són els que venen fruita i verdura, aquests no fallen mai. I bé, des d'aquí els he d'agrair la seva persistència i insistència en venir al mercat perquè considero que la venda ambulant és un dels oficis més sacrificats que hi ha. Aquesta gent s'ha d'aixecar molt prest, carregar les furgonetes, els camions, han de venir fins a la pobla, després el muntatge està molt coordinat entre ells. Des d'aquí també vull donar les gràcies al nostre placer, a en Tofo Seguí i a la Magdalena Cantallots, que fa feina en els cavallets i s'encarrega de la part més administrativa, burocràtica i de més, però per jo són dos grans suports en el mercat de la pobla. I bé, volia felicitar sobretot aquesta gent que cada diumenge, sí, no, o cada diumenge són aquí en el mercat, venen a muntar molt prest i mireu quina calor fa i fins a la una i mitja, dues que se'n van. Pues de, tot això és que la gent, espero que se valori tot
0: que
1: això.
0: Que se valori, sí. Perquè jo sé de la teva labor i de tant de regidors, autoritats com funcionaris, jo ho xerrava, la feina fosca, que no sabeu. Ho xerrava amb la Montoni Boussà i el seu net amb en Lluís Freret. Clar, tu vens aquí i tu veus el xiringuito posat. Molt bé. Com els que fan feina a la pagesia, que tu vas a comprar la carn o vas a comprar la fruita, la verdura, la llet, no saps tot el que hi ha darrere.
1: Ses
0: forts, ses hores...
1: I damunt, bé, no vull dir, però que diguis, això trob... 2,50 € el quilo, trob caríssim, però sí... Tu, el que tu has comentat, si realment valoressis tot l'esforç, totes les hores de feina, l'aigua, la corrent, totes les despeses que hi ha darrere fer un semanal o fer un producte, pues, no ho trobaríem tan,
0: no, tan no, clar. No, exacte. Per
1: I
0: això
1: també és que t'endús qualitat que teva, t'endús i saps el que menges i tu obris aquella domàtica tan vermeta.
0: Ho enxerrat
1: bueno,
0: antes
1: que no té preu.
0: En la Montoni, que vas a alguna gran superfície, bé, jo ja no ho faig, però ho hem fet, de comprar aquelles tomàtiques guapes que no fan ni olor ni tenen gust de res.
1: No, ara només té un xorrac per fer-ho per la meitat.
0: Que pareixen els que han fet feina de la televisió, pareixen d'atrezzo.
1: Sí, m'entens?
0: Pareixen postisses. Quina importància tenen, regidora, aquests espais pel comerç local?
1: Bueno, el mercat dominical i el comerç de la pobla va lligat. De fet, ara van fer pot tens una campanya per promocionar la zona turística, perquè és vera que els poblers, ara una vegada que els al·lots han acabat l'escola, se'n van estiuetjar a Esport del Cudi, Players de Muro, Campi que Fort, de més, i baixa un poquet. I volem atreure clients d'altres indrets, tant siguin estrangers, visitants, com d'altres pobles. I van entrar un lema que és que la pobla obri més diumenges per promocionar, perquè arrel del mercat, tots els comerços obrin i la restauració també té obert. Tu ara has comentat que has anat a fer un variat, però ara també cabria la possibilitat de que anàs-ho a fer un arròs brut, porcella, anàs-ho a dinar a qualque restaurant, perquè els diumenges tenen obert.
0: Arròs poble, ja me diràs.
1: Arròs brut poble, sí.
0: Mel, no?
1: Mel no, lo següent. Molt bo. Jo soc una fanàtica de l'arròs i més, si cuines amb arròs poble, que de fet hi tenim, hi tenim dedicat una fira, perquè a la poble sí. També se cultiva l'arròs, tenim pagesos que fan arròs, i ja t'he dit que és com és, el diumenge esteu obert, tanquen els dilluns, el seu dia de descans, però tenen obert fins a migdia, per tant, un que vengui al mercat també podrà entrar a una botiga, una tenda de roba, una sabateria, una tenda de roba esportiva, una joieria...
0: Sobre de tot.
1: A una perfumeria, a qualsevol lloc, i bé, i això, que la pobla teniu obert el diumenge, no descansar.
0: M'encanta, l'arròs, que és arròs bomba,
1: arròs bombeta, sí.
0: Bombeta, m'encanta.
1: És un arròs petit, redonat, que no s'estova tant, i que et sorbeix molt bé els sabors.
0: Mira, ara fent-se mitja riaia, perquè sí. Els relats de grup 4 estan caient, fins i tot fa hora jet.
1: És vera, sí.
0: Escolta, això ja és total.
1: Oh, lo millor és el ventilador d'en Joana.
0: Que m'haurà duit en Toni
1: claro.
0: Com feis feina des de l'Ajuntament per mantenir aquest atractiu en el mercat de la Pobla?
1: Mira, feim feina com, per exemple, iniciatives com la d'avui, de fer un programa en directe a la ràdio, promocionar el mercat. He tingut música, un DJ, però amb vinils, en directe també. I bé, recentment vam fer un vídeo, vam d'un dron, vam gravar les paradetes, l'hem fet difusió, després també amb un parell d'idiomes, perquè el que t'he dit en anglès, alemany i en castellà...
0: Però si hem vist turistes, sí, jo he vist turistes, i a part del mallorquí, de la part forana de ciutat, de la Pobla, evidentment, sí. I dic, ostres, que bé, no?
1: És que a la Pobla tenim més de 2.000 places turístiques,
0: ja m'ho diràs.
1: Tenim moltes cases vacacionals, tenim hotels a la Pobla, tenim hotel d'interior, tenim agroturismes, i després estem molt a prop de la costa, també m'ho hem de beneficiar una mica, ja que no tenim platja, pues, estirant els turistes en el mercat i sobretot fer-lo molt atractiu que és la nostra gastronomia, també.
0: Quins reptes té el mercat de cara en els pròxims anys?
1: Bueno, hem de ser realistes, la cosa no pinta molt bé. De fet, hi ha molt poc relleu generacional, per el que t'he dit, perquè avui en dia els joves volen tenir la vida un poc més fàcil, i això és una cosa que du feina, i és una feina sacrificada i una feina dura. Però bé, jo veig persones com en Lluís, i veig persones com Nàlets, també, que és un jove que deu tenir 30 i busca d'anys, i això me fa tenir esperança de que la cosa pugui tenir continuïtat. O sigui que des de l'Ajuntament el màxim suport i a res, a lluitar per el que tenim i perquè tinguin futur.
0: I perquè va, què diries a tots aquells que encara no han vengut a visitar el mercat de la Pobla, com jo mateix, que estic encantadíssim?
1: Bueno, jo els diria que no s'ho pensin ni dues vegades. A més, la Pobla està molt ben connectada, poden venir en tren, i aquí trobaran de tot un poc, i és un poble que té molt d'atractiu. Mira, ara de fet tenim tota la plaça engalanada en sopa perí.
0: Està preciosa. Hem dit que de fal en tot està preciosa.
1: Ara d'aquí poc, dia 10, tindrem el pregó de festes i començaran les festes Santa Margalida i Sant Jaume. Dissabte aquí bé tenim un jaleo, un bot de cavalls a Crestats, que és un municipi molt viu, que no aturam mai, ni de matí, ni de migdia, ni de vespre, que tenim molta de vida, que tenim molta d'oferta, que tenim molt bones empreses de serveis, tenim molt bon comerç, molt bona restauració, molt bon mercat i molt bona gent.
0: I en donc fe, i ho sabem ja de primera mà. Com ets tu, per exemple, na Magdalena de la Fuente, qui ets la regidora de Fires, Comerç, Indústria i Mercats de l'Ajuntament de la Pobla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per venir i segurament mos tornarem a veure.
0: Segur, gràcies per ser convidada i per ser rebuda.
1: Molt bé, bon diumenge.
0: Molt amable, bon diumenge i bon estiu.
1: Gràcies.
0: Arribem al final d'aquesta especial a Ràdio Murten Esquerrer des del mercat d'estiu de la Pobla. Gràcies a tots els convidats que han passat avui pels nostres micròfons i a tota la gent que mos ha seguit en directe. Ha estat un plaer compartir aquest dematí amb tots vosaltres des d'un espai que és molt més que un mercat. És un punt de trobada, convivència i identitat per sa Pobla. Jo som en Manu Blanco. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Murta i fins la pròxima. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Aigua en febrer, ordi en el graner. Les pluges del febrer són bones per al camp, i encara més per l'ordi, que no pot esperar les aigües tardanes.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 del vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
2: Chip Chap. Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Armari sense humitat. A què vostre és possible que hi hagi qualsevol armari que sigui més humit de lo recomanable? Per evitar que la roba o els papers se facin malbé, col·loca de dins una bosseta de tela amb llavor d'anís. A més de xupar la humitat, donarà una agradable olor a la roba.

coneguem les nostres dites i refranys. Ferrer, ferrer, fes ton a fer, fes a ton que fer. Es diu per indicar que cadascú ha d'ocupar-se de les coses que entén i no en les que desconeix.

0: Miri, som un penitent de llum jo.
1: Hola, som tots i xulica.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
4: Saps que amb només 5.000 euros...

reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: mis rutas.
1: Sin embargo, amor,
0: me ruborizo aún al dejar atrás todas mis dudas.
1: Sin embargo, amor,
0: me ruborizo aún cuando en la penumbra te desnudas.
1: Sin embargo, amor,
0: me ruborizo aún al dejar atrás todas mis dudas.
2: Aquests són els nostres consells. Que la mà és tendres. Podeu aconseguir que els calamars quedin més tendres si les deixeu durant 2 hores dins un plat de llet. Després les fregiu com de costum. A més, si les voleu rebossar, provau a fer-ho amb farina integral i una mica de llevadura.

0: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Hola, buenas, somos Corazón y queremos enviar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Murta.
2: Especialmente a Manu Blanco. Gracias por apoyar nuestra música en la 104.2.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Felicidades a Radio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. A casa pobra, qui no hi du, no hi troba. Vol dir que no hem d'anar a demanar ajuda a qui la necessita més que nosaltres.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, les berenades, les excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Sona Catalina Pont de Sineu.
6: I són nenes que dic jo.
5: Mira, aquí soy Carmen de Sonserra.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio!

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

conegăm să-l nastră dită si refrains. Castells més alts han caigut. Vol dir que tothom, per amunt que estigui, pot arribar a veure-se a la misèria o a la impotència.

0: Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja toquem a tornar.
1: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

Aquests són els nostres consells. Taques d'herba. Aquestes taques s'eliminen fregant amb un cotó banyat amb aigua i amoníac. S'ha d'aclarir amb aigua freda i rentar-se amb aigua calenta i sabó. També se pot eliminar fregant amb aigua oxigenada. En el cas de que la peça de roba sigui de llana, s'ha de tratar amb alcohol pur.

0: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los Morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8 i mitja de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
2: Chip Chap. Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
3: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estam implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
4: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Ponsarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Ponsarrápita.

Coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua va allà on n'hi ha més. S'aplica a gent que, sent ja rica, adquireix més riquesa per herència o perquè és fortuït.

Sabíeu que a Manacor se troba la Basílica Paleocristiana de Sant Parató? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

0: Pou Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Aquests són els nostres consells. Porcelana groguenca. Si qualque peça de porcelana antiga ha agafat un to groguenc, diluï una grapada de carbonat dins aigua i deixeu les peces en remull un bon rato. D'aquesta manera, aconseguireu que torni a la seva blancor normal.

Hola, amics de Ràdio Murta. Una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang, per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang, també, doncs, moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mai no m'ha entrat que no hagi ballat. Ho diuen per manifestar que estan disposats a fer qualsevol cosa.

0: Luisa de Llorito.
1: Som de Vallbre de Maria de la Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Puré de dos colors. T'agradaria donar-li una presentació més divertida en el puré? Mescla una part d'ell amb un poc de safrà. Li donarà un color o pujat. Posa-ho dins una màniga pastissera i pressionar-la per decorar la resta del plat. Aquest truc és ideal perquè en el més petit de la casa les hi faci ganes menjar-ne.

Coneguem les nostres dites i refranys. La feina és santa i és santa. Se diu per estimular algú a treballar de valent.

Hola, sóc Maria del Mar Bonat i voldria saludar a tots els oients de Ràdio Murta amb una gran abraçada per tots.

0: Pati del Duero.
1: Anna Encarna, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic entre Vini Igual i Sencelles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

Somme de Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

Aquests són els nostres consells. Ous ben frits. Perquè els ous frits quedin perfectes, heu de tenir en compte que les heu de treure de la gelera al manco mitja hora abans de cuinar-los i mantenir-los a temperatura ambient. Els ous no sofriran canvis tan radicals de temperatura i quedaran molt millor.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mal d'altri, riaes són. Les desgràcies dels altres solen ser poc compartides.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni tampoc queda curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: Mangiamo del terreno.
1: Soy Isa del Rafael Nou. No sé si estoy de favor més.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta